Ez ez da zbe, abilada, zinaztoi, benaltoio, ez normal, que busquemos, compartir, un refugio, encender,